macó, se catxafa. Mas anarà sinyat, i sent sigui l'un pot si xucampa. Hasta Luciana, que passeix, passeix, xalents, batanissa, palaça,